0: La millor música
1: per sentir

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Saps que jo t'estimo igual.
2: Molt, molt. M'agrada molt.
3: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
2: Tota l'estona. No puedo
4: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta. Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Duos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Entrevella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
5: Imagina Ràdio.

0: dir que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Yeah.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
5: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
8: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
1: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí a Imagina Ràdio.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. 4 minuts i mig passen de les 8 del matí en aquest dimarts 19 de maig de 2026. Ara mateix comença el de Bon Matí, que estarà amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja. I, pues, bueno, des d'aquí et farem companyia.

0: pues tindrem en nosaltres a Laura Otero. També repassa activitats, la cançó en català i, bueno, i més coses. Tot això des d'ara fins les 9:30, ja saps, com cada dia, a través de la 103.9 i a través també d'imaginarradio.cat. Així que mira, que no m'enrotllo més, que són les 8:05 i comencem.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I comencem avui amb una frase d'autoria anònima que diu així, diu: sempre hi ha una mica de veritat en cada broma, una petita mentida en cada no sé, una mica de sentiment en cada no m'importa i una mica de dolor en cada estic bé.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: De seguida escoltarem el cruz de navajas de Mecano, però abans Billy Joel, la cançó es diu The River of Dreams.

Anem a fer una ullada a la premsa d'avui dimarts, perquè mira, la portada del periòdico, un dels temes del dia, sens dubte, no només la portada del periòdico en aquest cas, és que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra Republicana el pacte. Després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns, que demanen 650 milions més en habitatge. Diu que l'acord es formalitza avui en un acte al Palau de la Generalitat. Els aeroports acumulen 87 avions abandonats i és que els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres a les seves instal·lacions. Més coses sobre Andalusia. Diu que Moreno confia a governar en solitari a Andalusia davant el seu resultat contundent. Sánchez Llibre, proclamat president de Foment per a un tercer mandat fins al 2030. Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga. La demanda de pisos de protecció oficial a Barcelona creix un 65% en 5 anys. Ja ara mateix 52.000 inscripcions, segons la notícia. Hisenda haurà de tornar 60 milions a Shakira al ser absolta de frau fiscal. A la portada de La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra Republicana arrenca al PSOE i al PSC, més recursos per a l'agència tributària, inversió per a la línia orbital i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Com dèiem, també l'audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Això és en el seu debut al seu litigi del 2011 amb la Hisenda espanyola i podrà recuperar 60 milions d'euros que li reclamaven. La Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra. I d'altra banda, sobre Andalusia, Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda a Andalusia. A la portada del diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verda a l'acord amb els socialistes que es presenta avui. Les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès

0: el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Tots dos van presentar ahir el projecte pactat a Sant Sadurní d'Anoia. Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional. Preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Espanya descarta restriccions, però desaconsella viatjar-hi. Shakira guanya la batalla Hisenda. L'audiència no veu frau fiscal i sentencia que li tornen 60 milions d'euros. I un apunt esportiu a la portada del diari Ara és que Fermín López es fractura un os del peu. El jugador del Barça no anirà al Mundial. A la portada del diari de Tarragona, línia orbital de Reus a Girona sense passar per Barcelona. La nova línia pactada entre el govern i Esquerra també afecta a Tarragona. En la lluita per governar la URB, diu el titular, ja que bueno, ja es fa referència a les entrevistes que han concedit els candidats Domènec Puig i Josep Pallarès per a ser rectors de la URB i que, bueno, que han concedit una entrevista, en aquest cas, al diari de Tarragona. Sobre patrimoni, a la imatge de Sant Joan de l'arxiprestal de Valls, se li cau la cara. Intervenció urgent per a que l'efígie estigui llesta per a la festa major. Laura Roger dona suport que el parc, bueno, apoya que el Parc Central obri els diumenges. Condemnat a un reusenc per adoctrinar en el jihadisme. I un apunt d'economia diu que la compravenda d'habitatges augmenta a Tarragona. I acabem ara amb les portades esportives, amb un repàs molt ràpid. El Mundo Deportivo diu, tinc més gana, diu el titular, i és que Hansi Flick va firmar el seu vincle amb el Barça fins 2028, més un altre any opcional, amb el somni de la Champions molt present. També es fa referència a la lesió de Fermín, que no estarà al Mundial. I també sobre el cas Negreira, diu que Hisenda conclou que els pagaments no eren per comprar àrbitres. Sobre el Real Madrid, diu acord total a Mourinho per a dos temporades. A la portada de l'Esport, Fermín es queda sense Mundial. També diu projecte Flick, diu que té més gana que mai. L'alemany segella la seva renovació fins 2028, amb opció fins juny de 2029. Rafa Juste i Joan Laporta l'acompanyen a la firma i, de fet, estan els tres, ells dos i Flick, i Hansi Flick a la foto. També es parla de més temes, com per exemple que el Real Madrid, després de 23 anys al club, diu amarga comiat de Dani Carvajal. I acabem amb la portada de l'esportiu Projecte Flick, diu el titular sobre aquesta renovació de Hansi Flick fins a 2028 amb opció a un any més. També es parla sobre el cop dur per a Fermín, que es queda sense Mundial, com dèiem, una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, mantindrà l'andalús uns 3 mesos de baixa. I acabem ara parlant de MotoGP, diu Àlex Márquez rep l'alta hospitalària un cop operat de la clavícula.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
2: Barbra Streisand.

0: Roberts. Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, et pica el nas.
2: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
1: Sí, m'agrada molt la mel.
3: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia, però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional, a més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops. Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosem.com.
4: Rosem Margalef, la mel de casa.
5: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
6: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
7: I amb la conga de Miami Sound Machine arribem ja a les 8:30 del matí, arribem ja a l'informatiu.

0: Bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual. Un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Weavy, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
2: per sentir-se bé. Imagina.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Bon dia, Irma.
4: L'Agència Catalana de l'Aigua i Ajuntaments Ebrencs acceleren la construcció de bases de la delaminació per esmorteir la virulència dels aiguats.
5: Els nombrosos danys causats per la borrasca Alice l'octubre de l'any passat han accelerat aquests projectes en alguns dels municipis més exposats. Tot i la seva efectivitat limitada davant de l'episodi Grans Aiguats, l'ACA estudia a fons la seva utilitat com a sistema prioritari per reduir la velocitat dels cursos de l'aigua desbordats. A Santa Bàrbara, Urbanisme ha desencallat el projecte de la prevista al barranc del Pelós i l'Ajuntament de la Ràpita treballa per construir-ne una en una antiga cantera del barranc del Solito.
4: Nomen repartirà ulleres homologades per seguir l'eclipsi solar total del 12 d'agost.
5: Coincidim en aquesta cita astronòmica, l'empresa amb seu a Deltebre distribuirà ulleres homologades per garantir una observació segura per a tota la ciutadania i visitants. Les ulleres es podran trobar en punts turístics amb més afluència i també a través d'una promoció en supermercats adherits. A més, la campanya inclourà accions informatives per recordar la importància de seguir l'eclipsi amb protecció homologada i evitar riscos per a la vista, a més d'accions sobre el territori per donar a conèixer els punts de distribució.
4: Pere Carbonell, escriptor de Palma, guanya el 38è Premi Literari Vila d'Ascó amb la novel·la Bombolles de Xampany.
5: Per la seva banda, Joan Carles González de Mataró s'ha emportat el 31è Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó 2026 amb els anells de Saturn. El lliurament dels guardons ha tingut lloc durant la 7a nit de la cultura d'Ascó, on es van presentar més de 350 obres d'autors dels països catalans en les diferents categories. El Premi Literari Vila d'Ascó està dotat amb 3.600 euros i la publicació de l'obra per part del grup Nou Editorial, mentre que el Premi de Poesia Joan Perucho és de 2.400 euros i la publicació a la col·lecció Poemes d'Edicions Saldonà.
6: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
8: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimarts ens despertem amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 28, 29 i 30 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
5: Fins ara.
8: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: Bé, és dimarts i ja tenim aquí en nosaltres a Laura Otero. Laura, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: De quin tema parlaràs esta setmana? Bueno, me l'has avançat i és un tema que, tot i no ser mare, quan escolto una frase que diràs quan expliques el tema, penso, ui, hasta quin punt? Explica-ho tu, que...
2: Com bueno, al final puc obrir aquí polèmica,
1: tu,
2: no?
1: Digues tu el títol d'este capítol.
2: Puc crear polèmica, però, bueno, és per què està mal ser amic dels teus fills.
1: Claro, és que a vegades escoltes no? Això, no? És que som molt amics. Amics, com? O sigui, no. Desenvolupa la frase perquè, bueno, se pot dir de moltes... Pot sí. dir moltes coses, això.
2: Tu un fill necessita un pare o una mare.
1: Claro, claro, tu pots confondre...
2: No podem fer huérfano.
1: Pots confondre amistat per tindre molta confiança, llavors
2: bueno,
1: sí. Però amistat com a col·legues...
2: Això és diferent, ara ho podem...
1: Explica-ho, si
2: ho podem explicar una mica, no? O sigui, és com que avui en dia esta frase com que s'ha fet molt popular, no? La idea que els pares han de ser els amics dels seus fills pot sonar bé, pot sonar modern, inclús pues, així com a carinyós, no? De dir, ui... Però en realitat pot ser un error i pot tindre conseqüències molt importants, vale? Perquè els fills no necessiten un amic, necessiten un pare o una mare, que al final ell ja tindrà els seus amics, no? El que necessita són aquestes dues figures, com poden ser el pare i la mare, no pot ser huérfano.
1: Claro.
2: No? Llavors, claro, una mica està al mateix nivell que tu, per tant, un pare no. El pare té una responsabilitat, que és la de guiar, protegir, posar límits i preparar el seu fill o filla per a la vida real. L'amic, no. Vale? Hem de distingir claro. Les funcions de cadascú. Llavors, claro, el xiquet no ha de veure la figura del pare o de la mare com un igual, perquè perdríem ja la jerarquia, l'autoritat, no? I tot lo que, totes les conseqüències negatives que tot això comporta. Llavors, per exemple, posaré un exemple, sempre m'agrada explicar-ho en exemples per a que es vegi una miqueta clar. Llavors diu, imaginem un jove d'uns 12 anys, vale? Que no vol anar a dormir a l'hora. El seu demà té classe, vale? I no vol marxar. Si tu ets el seu amic, potser negocies, cedixes o dius, bueno, va, pues, avui no passa res, no? Però si ets el seu pare o la seva mare, entens que dormir és necessari per a la seva salut i per al seu desenvolupament i poses el límit encara que no li agrada, vale? O sigui, els amics volen caure bé, els pares han de fer el correcte.
1: Molt bé. Llavors, aquesta seria la gran diferència, crec jo.
2: Jo penso que sí, i s'ha de veure, eh? Vull dir, s'ha de veure, perquè és el que diem abans, sona molt modern, un concepte molt d'ara, de l'actualitat, de mira, doncs així, jo amb un fill m'ho conta tot, m'ho explica tot, jo ho sé tot de mon fill. No, és que això no és, senyora o senyor, no?
1: Claro.
2: Això no, per aquí no anem bé. Llavors, també, un altre exemple pot ser el tema de l'ús del mòbil. Diu, molts adolescents passen hores enganxats a les pantalles. Un amic pot evitar el conflicte. No? De dir, bueno, pues ja cadascú que faci el que vulgui, no? I un pare responsable posa normes, perquè sap que el cervell del nostre jove s'està formant. Ser amic del teu fill pot fer-te evitar dir no.
1: Claro.
2: Perquè, claro, ja no som tan guais, no? Quan diem lo,
1: claro,
2: lo no...
1: És que lo ser amic, jo crec que implica la recerca de ser el pare o la mare guai. Uh-huh. I, bueno, això no és així. Això pot portar conseqüències...
2: Però moltes conseqüències, claro. No? Hem de saber posar límits.
1: Claro.
2: Vale? Posar límits. I això només ho poden fer les figures d'autoritat, en este cas. Dir que no sona tan bé, saps? Mm. Però pareix que avui en dia els pares assusta dir que no. Saps? Pareix que han passat de nosaltres tindre por als pares a ja. Ser els pares que tenen temor als fills, no? No podem.
1: Ha d'haver un terme mig aquí.
2: Exacte, no podem, no? Mm. La jerarquia, sobretot, la jerarquia. Hem de seguir la jerarquia. Llavors, però els fills necessiten sentir el no. Vale?
1: Claro.
2: Ho necessiten sentir.
1: Han d'aprendre el no. És que, clar, si se'ls diu sempre que sí, arribarà un moment que tindran un no. Encara que vindrà de manera externa, segurament. Mm-hmm. Si a casa sempre es diu que sí, i això frustrarà i pot arribar
2: molt,
1: a traumar.
2: Molt. Perquè ja ho sabem, no?, que el tema de la frustració pues, també no la portem massa bé. Llavors, claro, jo crec que esta és una feina que s'ha de fer des de casa,
1: claro.
2: Per a que quan surten al món, el món és dur, el món està ple de coses, no?, que ells no estan preparats, però ho han d'assumir, han d'estar educats per al no, perquè si no és la vida,
1: claro.
2: La vida els hi farà mal.
1: És que la vida hi ha en sí i no.
2: Exacte.
1: I potser també a fora ja de tot, és que al final, claro, sí, hem d'aprendre que el, a vegades, per, inclús a vegades per la mateixa demanda, pots rebre un sí o un no, perquè sempre hi haurà un motiu, òbviament.
2: Exacte.
1: Llavors,
2: per això estan els pares. Per això estan els pares. Aquesta és la seva funció, no? Llavors, els límits donen seguretat i construeixen autocontrol. I els límits preparen per a la vida adulta, ¿vale? Sense límits, els nens, els joves, no prenen la tolerància a la frustració, que és el que diem, i la vida està plena de frustracions.
1: Claro.
2: Això per a començar, sí, sí, saps? Llavors, o sigui, no podem posar-los les coses tan fàcils. Perquè avui, no? Després també la generació de cristal, que es diu, no?
1: Claro.
2: Jo crec que aquí hi ha un error també dels pares i això, les conseqüències estan, eh? I cada vegada sí, s'estan veient. De fet, hi ha com un dato, no? Que avui en dia tenim un increment de joves en trastorns desafiants de la personalitat. ¿Vale? Això no ho havien sentit mai.
1: Claro, claro. ¿Vale? En què consisteix? Explica-ho molt
2: clar,
1: ràpid.
2: És un dels trastorns que són joves que no toleren les figures, vale, de l'autoritat, ¿vale? I ells volen tindre el seu criteri per damunt de tot.
1: I que quan se li posa, perdona aquest talle, quan se li posa nom a un trastorn, uh-huh, és perquè s'està repetint molt,
2: sí,
1: i perquè hi ha un patró.
2: Moltíssim.
1: Vull dir que això
2: moltíssim
1: és com quan se li posa nom a una fòbia, no? Que és que està en creixement, com
2: moltíssim,
1: que està en creixent.
2: I està creixent i s'està veient reflexat a les aules, a tots els puestos on conviuen, no?
1: Claro.
2: Amb els xiquets, i no toleren les figures d'autoritat. Llavors, no hem de deixar que això passi.
1: Claro, claro.
2: No hem de deixar que això passi perquè, bueno, pot ser molt...
1: Ja, és molt... que sí, pot ser nociu això, pot ser molt dolent, sí.
2: Molt. Llavors, un altre problema de ser amic és que el nostre fill pot perdre el respecte per l'autoritat, de dir, a veure,
1: ja,
2: no, o sigui, estem aquí en plan col·legues, per tant, jo t'estic veient com un col·lega. No,
1: claro,
2: estic veient aquí que tu ets mon pare i t'he de tindre un respecte i he de catxar el cap quan tu, no, me digues,
1: ja, ja,
2: les coses. Vull dir, no, se poden confundir nostres coses,
1: claro,
2: llavors no... O sigui, se perd el respecte per l'autoritat, no perquè sigui dolent, sinó perquè és natural. Els nostres fills necessiten referents i els necessiten que siguin forts i molt clars.
1: Mm.
2: Vale?
1: I que també és veritat que el fet de posar límits, que el fet de fer de pare i de mare, no vol dir que el fill no t'hagi de tindre, no et pugui tindre confiança i contar-te coses.
2: És molt diferent.
1: És molt,
2: o sigui, podem separar les dues coses.
1: Claro.
2: Tu pots tindre una relació fantàstica amb tons fills,
1: claro,
2: fantàstica, no... de poder parlar les coses, de poder tindre estos moments de, no, de va, pues, de compartir,
1: claro,
2: de passar-ho bé, de, pues, que pugues...
1: Que
2: no?
1: Així estaria l'equilibri, el terme mig.
2: Exacte.
1: de lo de tindre temor als pares, a passar que els pares tinguin temor als fills, aquí estaria el terme mig.
2: Claro.
1: De, he posat límits, he fet tal, he fet qual, però el fruit és que hi ha una confiança, no mos tenim temor mútuament,
2: uh-huh,
1: lo no existeix.
2: I ha d'existir.
1: I ha d'existir.
2: I l'hem de tolerar.
1: I també existeix lo sí, i també existeix aquí, hi ha una relació, pues, que, escolta, bé, no?
2: Exacte. O sigui, quan un pare intenta ser amic o amiga de la filla, pot sentir-se desorientat, lo nostre jove,
1: claro,
2: no? En este cas, o sigui, sempre s'ha dit, però los, o sigui, i és així, i està demostradíssim que els límits donen tranquil·litat.
1: Totalment.
2: Vale? Vull dir, això crec que ho han parlat en altres programes,
1: claro,
2: i és així.
1: Lo saps? Que passa que és molt guai no tindre límits, no? O sigui, o te penses que és molt guai,
2: sí, te penses.
1: Però al final...
2: Però vas perdut, vas desorientat,
1: sí,
2: pel camí.
1: Bueno, no et passa quan fas vacances i comencen a allargar-se, quan agafes unes vacances seguides molt llargues, que al final, si has perdut l'horari, que és el que sol passar, uh-huh, vacances, no?
2: Deixem, rutines,
1: claro,
2: no?
1: Deixem rutines, deixem tot per a desconnectar, i arriba un moment que dius, uf, és que necessito ja l'equilibri, l'horari, necessito...
2: La meva rutina de sempre.
1: Sí, sí,
2: sí,
1: sí.
2: Pues
1: llavors,
2: això és bàsicament,
1: la vida és això.
2: És això, sí, sí. O sigui, no volen, els nostres fills no volen pares perfectes. No? És que no,
1: claro,
2: els volen pares perfectes, però volen pares que els donin seguretat, saps? Llavors, això no vol dir ser autoritari, ni fred, ni distant. O sigui, se pot ser afectuós, se pot estar escoltant, riure, compartir moments, però sense perdre el rol.
1: Claro.
2: Sobretot, important, lo del tema de perdre el rol, perquè aquí no podem arribar.
1: Ja.
2: Vale? Aquí no podem arribar. Els rols han d'estar definits i han d'estar clars. Vale?
1: Claro, és que si no, després és quan venen, ja no parlo a l'adolescència, sinó ja a la vida adulta, ja ve, bueno, venen les coses a treballar en teràpia, perquè al final acabes així. és així, totalment. Sí. Perquè arriba un moment que se confon tot i no funciona tot bé.
2: A més, endavant dic també una cosa pel tema del rol, que sí que és important dir. Llavors, o sigui, la clau no és ser amic, ¿vale? És ser un líder afectuós, algú que escolta però també decideix, algú que entén però també guia, algú que estima però també posa límits. Es vull que en dir, al final és això. Llavors, volem ser amic dels fills, no? Sovint, però és com a un... Vaig escoltar com un podcast d'una xica que dia que això de voler ser amic dels teus fills és com un acte d'egoisme disfressat d'amor. Vale? Per què?
1: Estres.
2: Ara t'explico per què.
1: Sí, sí, però...
2: Perquè ser amic és fàcil. Lo que és difícil és ser pare o mare.
1: Claro.
2: Llavors, claro, no mos hem de guiar per lo que és fàcil, perquè, claro, això de ser col·lega, pues molt bé.

0: I que veiem més els resultats de la criança que la criança en si, no?
1: Totalment.
0: A part que tinguem criança ja a prop de la vida personal, eh? Però, però sí, llavors, clar, escolta, va molt bé orientar i qui ho vulgui agafar...
1: Bé, sempre està bé, no?
0: I els pares i mares que mos escolteu, pues sí, sabem que és complicat, que no hi ha un manual, que el crio no naix en un llibre baix al braç, en un llibre d'instruccions, però que al final pues, és una mica assaig-error, però sempre buscant pues, el millor per a la criatura.
1: Evidentment. Llavors, pues, avui en dia el que ens trobem són pares que tenen temor de dir que no. Vale, pares que volen negociar-ho tot, inclús pares que demanen permís als seus fills per educar-los. Claro, això és el que ens sorprèn, no? Avui en dia, que aquí està l'error, que després a lo que ens arriba a nosaltres són les conseqüències d'aquestes males decisions, no? O sigui, això no és amor, això és temor.
0: Mm. Sí, sí.
1: Vale, llavors, claro, com us fa temor, les respostes, com us fa temor, a veure que si els hi passa alguna cosa, si no, si tal, pues, al final és més fàcil pues, fer-ho d'esta manera.
0: Cedir, no?
1: Exacte, cedir, i pues, bueno, pues, el fet de negociar, és que jo no estic a favor d'això, jo puc, o sigui, podem negociar certes coses, no? Però els límits els marquem nosaltres.
0: Claro.
1: Vale? I això és una cosa que no és inamovible, o sigui, és una norma. Saps? Jo puc negociar pues, coses que al final no tenen molta importància,
0: claro.
1: Però el que és
0: lo
1: important
0: de... claro.
1: I el que vamos, és innegociable, pues, per aquí no passo, no?
0: Claro.
1: I hem de ser forts en el nostre criteri, que al final és el que en ells hi serveix.
0: Claro, i això que dius tu, va bé negociar coses i va bé que el jove aprengui a negociar, no? Perquè
1: sí,
0: la curta
1: sí,
0: o la llarga
1: sí.
0: I negociar el de sortir un ratet més quan comencen a sortir, lo de... bueno, hi ha coses que sí. Que en cert moment, si
1: això
0: tot
1: sí,
0: funciona, escolta, però, claro, pues,
1: hi ha coses que no.
0: L'última paraula l'ha de tenir la persona que se n'encarrega d'aquella criança.
1: Exacte,
0: ja
1: la persona responsable, l'adult responsable, no? O sigui, ser pare no és un concurs de popularitat.
0: Claro.
1: És un acte de responsabilitat.
0: Totalment.
1: Vull dir, i això és que ho hem de tindre molt clar i pareix que no estigui clar pel que es va veient. O sigui, també un altre dels errors que fan els pares és que volen ser amics dels seus fills i és com a que volen convertir els fills en els seus confidents emocionals. Vale? Jo sí que m'he trobat casos de pares o mares que utilitzen els fills pues, per a parlar dels seus problemes.
0: Claro,
1: vale?
0: És que aquesta és una altra, claro.
1: parem compte
0: en això, perquè li fem assumir malestars d'adult i que no són propis. I això també pot fer confondre rols.
1: Home, però molt, Ima, o sigui... hi ha pares que acaben tendint a explicar pues, si han tingut problemes de parella, ¿vale? Problemes econòmics, ¿vale?
0: Claro.
1: Problemes personals, frustracions, temors, els nostres fills com si fossin uns companys de feina o unes amigues.
0: Sí.
1: Llavors, pues, això no és just per als nostres fills. O sigui, els fills no tenen les eines emocionals per a poder gestionar això. No poden ajudar els pares perquè
0: claro.
1: Ja és prou difícil el seu dia a dia, no? De lo que es van afrontar en el dia a dia com per assumir tot això. Això
0: claro.
1: És molt, és una càrrega molt grossa per a
0: sí,
1: ells,
0: sí,
1: no?
0: Totalment.
1: Com? Perquè, claro, al conèixer els problemes que tenen els pares, no poden quedar-se com si res. I això va per dins, no?
0: Claro, llavors comencen a minimitzar potser els seus, en alguns casos.
1: Bueno, claro, això, no? Una cosa, acaben, pues, callant-se les seues coses, els seus problemes, perquè, claro, identifiquen que
0: ostres, pues,
1: el papa o la mama ja... ja en té prou, meu callo, no demano ajuda, i tot això que o sigui, què passa, no? O sigui, el que passa és que o sigui, hi ha ansietat, inseguretat.
0: Que si no surt el moment, surt de gran.
1: Sí, moltes inseguretats, sobretot, no? Llavors, claro, no podem ser el psicòleg de... el psicòleg emocional dels nostres pares. És que això no pot ser, no hem de ser una càrrega, hem de ser un refugi. Llavors li hem de proporcionar, li hem d'apartar de tots els nostres problemes al nostre fill. Vull dir, no són temes a tractar el nostre fill com si fossin aquí els nostres assessors, psicòlegs
0: o
1: les parelles. Llavors, claro, quan això passa, deixa de ser un nen massa pronte. No, és el problema este de l'adultès,
0: sí,
1: no?
0: I és
1: tan
0: la de...
1: precoç.
0: Claro, i aquí entraria la frase aquella que a vegades sembla positiva, però realment no ho és, de madur per a l'edat.

0: que això és... Claro, és que això és un arma de doble filo, aquesta frase, no? Se diu per bé, però realment, detrás d'això... és perquè algo no funciona com hauria per a l'edat que té.
1: Sí, sí, Ima, quantes vegades, mare, esta xiqueta que madura que és per l'edat que té.
0: Aquesta xiqueta després estarà trencada, possiblement.
1: Pues segurament, pues perquè li ha tocat ser més gran, pues perquè ha digut, ha patit per tot això, i quin remei, no?
0: De madurar abans,
1: però a costa de què? No?
0: Sí, sí, totalment.
1: Vull dir, llavors és el que deia abans, l'ansietat, la inseguretat, l'excés de responsabilitat, tot això fa... No?
0: Claro.
1: Que passi això, i que això realment... És que és important saber-ho, però és que això acaba sortint en algun moment o altre, i no cal donar això als nostres fills. Això ho hem d'evitar. Llavors, al final, la pregunta és: què vol ser? El seu amic o la seva protecció? Tu tries, no? Tu tries. O sigui, és el que diem abans de... que han passat, no? De tindre-te molts nostres pares, ara tindre-te molts fills, però com pot ser, no?
0: Ja,
1: què està passant en este...
0: Aquí, claro.
1: Què està passant en este món, no?
0: Quin ha sigut el procés fins arribar aquí, però bueno. Bueno, sí. Però mira, entre altres eines, les que tu ens pogués donar cada setmana, escolta, jo sé que ajuden a gent, perquè tinc gent, ja que estem, te dono el feedback del que em va arribant, que els hi sembla superútil aquest espai, o sigui que des d'aquí t'ho agraeixo de
1: que
0: part
1: bé,
0: de tota aquesta gent.
1: Que bé, que almenys, no? Et felicito,
0: et felicito també per tindre ganes d'ajudar tota aquesta gent. I estàs donant llum a molta gent que estan començant, sobretot la preadolescència, que ara sembla que la preadolescència dura menys i arriba abans l'adolescència.
1: Sí.
0: I que, bueno, que sí, que està arribant així, i sé que hi ha molta gent que mos escolta,
1: pues bueno,
0: si no en directe,
1: no?
0: Després
1: de poder ajudar
0: a la web, i sí.
1: Llavors també vull que la gent també se quede en este concepte de que, per molt que hem dit que no podem ser col·legues dels nostres fills, sí que és veritat que amb lo temps, no? Quan el fill es fa adult, llavors sí que és un moment,
0: claro.
1: Vale? Llavors sí que la relació es pot transformar en una amistat, però quan el fill ja és adult, això vol dir que
0: ja està construït, no?
1: Claro, això vol dir que ja el pare ha complit en la funció, no? de pare, llavors sí que es pot tindre esta relació, vale? Però en el moment en què els nostres fills siguin adults.
0: Claro.
1: Abans no.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Pues bueno, és una etapa, són etapes que s'han de passar i s'han de passar com toca si volem que tinguin una bona vida.
1: Sí.
0: Molt bé, no hi ha temps per a més, Laura.
1: Ja.
0: Hasta la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a tothom.
0: Vinga, adeu.
1: Gràcies.
2: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
3: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
2: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: És hora punta, són les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Bon dia, Inma.
4: L'Agència Catalana de l'Aigua i Ajuntaments Ebrencs acceleren la construcció de bases de laminació per esmorteir la virulència dels aiguats.
5: Els nombrosos danys causats per la borrasca Alice l'octubre de l'any passat han accelerat aquests projectes en alguns dels municipis més exposats. Tot i la seva efectivitat limitada davant d'episodis de grans aiguats, l'ACA estudia a fons la seva utilitat com a sistema prioritari per reduir la velocitat dels cursos d'aigua desbordats. A Santa Bàrbara, Urbanisme ha desencallat el projecte de la prevista del Barranc del Pelós i l'Ajuntament de la Ràpita treballa per construir-ne una en una antiga cantera del Barranc del Solito.
4: Nomen repartirà ulleres homologades per seguir l'eclipsi solar total del 12 d'agost.
5: Coincidint amb aquesta cita astronòmica, l'empresa amb seu del Tebre distribuirà ulleres homologades per garantir una observació segura per a tota la ciutadania i visitants. Les ulleres es podran trobar en punts turístics amb més afluència i també a través d'una promoció en supermercats adherits. La campanya també inclourà accions informatives per recordar la importància de seguir l'eclipsi amb protecció homologada i evitar riscos per a la vista, a més d'accions sobre el territori per donar a conèixer els punts de distribució.
4: Pere Carbonell, escriptor de Palma, guanya el 38è Premi Literari Vila d'Ascó amb la novel·la Bombolles de Xampany.
5: Per la seva banda, Joan Carles González de Mataró s'ha emportat el 31è Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó 2026 amb els Anells de Saturn. El lliurament dels guardons ha tingut lloc durant la 7a nit de la Cultura d'Ascó, on es van presentar més de 350 obres d'autors dels països catalans en les diferents categories. El Premi Literari Vila d'Ascó està dotat amb 3.600 euros i la publicació de l'obra per part del grup Nou Editorial, mentre que el Premi de Poesia Joan Perucho és de 2.400 euros i la publicació a Col·lecció Poemes d'Edicions Saldonar.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I sobre el temps i temperatures, Andrea, què ens contes avui?
5: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 28, 29 i 30 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Que passes molt bon dia. Ens trobem demà.
5: Fins demà. Bon dia.
4: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te per àmplia informació a través d'imaginaradio.cat.
9: Recordes això?
10: Somriu!
9: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
11: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
12: Demana la teva primera visita gratuïta.
13: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
12: O ebreclinicdental.com.
13: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
12: O montsiadental.com.
13: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
12: O azahardental.com.
13: Fes com jo i somriu a la vida.
14: Inma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
15: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
4: I avui la cançó en català. Ens arriba com a nou treball dels Catarres. Es diu Diumenges sense drama i una cançó pues, que si no l'has escoltat, l'escoltaràs ara. Sona així.

0: Vindran.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
3: I són les 9 i 8 minuts del matí i ara escoltem a Benson Boone. La cançó es diu Mystical Magical.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I la millor música, informació i tot per posar-nos al dia, perquè, mira, ara mateix anem a fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir dilluns. Comencem amb la Loto 649. La combinació guanyadora ha estat formada per l'1, el 19, el 20, 26, 32 i 47. El complementari és el 10 i el reintegrament el número 6. Els números de la primitiva són el 4, l'11, el 18, 31, 37 i 44. Complementari el 46 i reintegrament el número 5. Els números de la Bonoloto han estat el 4, l'11, el 19, 24, 37 i 47. Complementari el 12 i reintegrament el 7. La combinació del trio ha estat el 0, el 9 i el 9 i, finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 57.812 i la sèrie, la 49.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: I escoltem ara la música de Calvin Harris. La cançó es diu How Deep Is Your Love, una cançó pues, que sona així de bé quan són les 9 i 12.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
4: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 76942.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Ella es Olivia Dean, la cançó Man I Need. I anem ara a fer una ullada a les activitats de la setmana amb l'agenda.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: I sí, com et deia, doncs anem a per l'agenda, perquè mira, per exemple, avui anem a destacar dos de les activitats que hi ha. Per una banda, trobada del Club de Lectura amb grans lectures en veu alta a la biblioteca, a càrrec de Carme Franc Rius. A continuació, hi haurà la lectura al Conde de Montecristo d'Alexandre Dumas, la versió fàcil, i és una activitat adreçada per a persones majors de 65 anys. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Eliseo Vives de Deltebre. Avui també la xerrada Transitar el dol, entendre, sentir i cuidar-nos, a càrrec de Laia Martí a les 7 del vespre, també a l'Espai Eliseo Vives de Deltebre. Més coses, perquè demà dimecres hi haurà la xerrada La IA, una mirada des de la perspectiva cristiana, activitat del Pla Local d'Envelliment Kilòmetre Zero. Serà a les 5 i mitja de la tarda a la Cambra de Comerç de Tortosa. El dijous dia 21, en la programació de les aules d'extensió universitària per a la gent gran, constel·lacions i llegendes, viatge per les històries del cel nocturn amb Georgina March. Serà a les 6 de la tarda al Centre d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre, a la Ràpita. El divendres dia 22, converses periodístiques amb Pilar Ribes en motiu del 30 aniversari de la Plana Ràdio. La sessió, en aquest cas, es diu Obrint Cap. Serà a les 7 del vespre a l'Smart Centre de Santa Bàrbara. El dissabte dia 23 hi ha moltes activitats, anem a destacar-ne un parell. Per una banda, el primer homenatge a Antonio Serrano Royo, el bomber que va perdre la vida el 10 de juliol de 2025 mentre treballava en les tasques d'extinció d'un incendi a Paüls. L'homenatge serà a partir de les 10 i mitja del matí a l'estadi Josep Otero de Tortosa. A la tarda, també el dissabte, hi haurà la festa Rebobina al Mood Sunset Club, actuació en directe de Ian Lins i de Market Band, i també després hi haurà sessió amb DJ Ricard amb la millor música dels 2000. Les entrades per a les persones no sòcies estan a ebreticket.cat i les entrades per a persones sòcies del Montepío serà a les oficines del Montepío mateix o a l'aplicació del Playoff. El tardeo serà de 5 de la tarda a les 11 de la nit a la carretera del Regués a la pista del Montepío. Els dies 23 i 24 de maig hi ha dos activitats que no et pots perdre. Per una banda, el musical El 33, adaptació del musical Hoy no me puedo levantar, a càrrec de Guirigall Teatre. Serà, hi ha dos passis aquest cap de setmana, el dissabte dia 23 n'hi ha dos a les 5 de la tarda i a les 10 de la nit, i el diumenge n'hi ha un a les 7 de la tarda. El preu de l'entrada és de 18 euros. I d'altra banda, dintre de la 17a mostra d'arts i oficis i 12a tasta vins a Ascó, per informació al lloc web de l'Ajuntament d'Ascó, també serà els dies 23 i 24 de maig. I divendres, el dia 22 i fins diumenge, es pot gaudir de Mesclar a Deltebre, amb cuina, paisatge i turisme. 17 tastos pel riu Ebre amb Mesclar a bord, més de 50 estants amb propostes enogastronòmiques, 3 concerts nocturns i música en directe. També hi haurà xerrades, classes magistrals, tallers infantils. Els tiquets es poden adquirir a través de mescla.deltebre.cat. I acabem amb el cicle de cinema Gaudí aquest mes, projecció de Cirat d'Oliver Laxe, una projecció que es realitza en versió original, que és en castellà i francès. Cal dir que el preu de l'entrada és de 4,50 € o 3 si tens carnet jove, i que aquesta setmana les projeccions seran, per una banda, el dijous dia 21 a la Ràpita, a les 8 a l'Auditori Sixto Mir, i el diumenge dia 24 a les 6 al cinema La Unió Social de Flix.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
3: Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort.
2: Imagina.
4: M'encanta.
5: L'escolto tota l'estona.
1: Així és.
2: Imagina Ràdio.
5: La millor selecció musical.
2: Imagina Ràdio.
1: La millor música
2: per sentir-se

I nosaltres, no res, en poc més de 4 minuts arribem ja a les 9 i mitja del matí. I posem el punt i final al de Bon Matí. Ho fem amb Alejandro Sanz i Alicia Keys. La cançó es diu Looking for Paradise i d'aquesta manera pues, ens acomiadem per avui. Recorda que ens trobem demà. Adéu-siau.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'Agència Catalana de l'Aigua i Ajuntaments Ebrencs acceleren la construcció de bases de laminació per esmorteir la virulència dels aiguats. Els nombrosos danys causats per la borrasca Alice l'octubre de l'any passat han accelerat aquests projectes en alguns dels municipis més exposats. Tot i la seva efectivitat limitada davant d'episodis de grans aiguats, l'ACA estudia a fons la seva utilitat com a sistema prioritari per reduir la velocitat dels cursos d'aigua desbordats. A Santa Bàrbara, Urbanisme ha desencallat el projecte de la prevista al barranc del Pelós i l'Ajuntament de la Ràpita treballa per construir-ne una en una antiga cantera del barranc del Solito. Nomen repartirà ulleres homologades per seguir l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Coincidint amb aquesta cita astronòmica, l'empresa amb seu del Tebre distribuirà ulleres homologades per garantir una observació segura per a tota la ciutadania i visitants. Les ulleres es podran trobar en punts turístics amb més afluència i també a través d'una promoció en supermercats adherits. A més, la campanya inclourà accions informatives per recordar la importància de seguir l'eclipsi en protecció homologada i evitar riscos per la vista, a més d'accions sobre el territori per donar a conèixer els punts de distribució. Pere Carbonell, escriptor de Palma, guanya el 38è Premi Literari Vila d'Ascó amb la novel·la Bombolles de Xampany. Per la seva banda, Joan Carles González de Mataró s'ha emportat el 31è Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó 2026 amb els Anells de Saturn. El lliurament dels guardons ha tingut lloc durant la setena nit de la Cultura d'Ascó, on es van presentar més de 350 obres d'autors dels països catalans en les diferents categories. El Premi Literari Vila d'Ascó està dotat amb 3.600 euros i la publicació de l'obra per part del grup Nou Editorial, mentre que el Premi de Poesia Joan Perucho és de 2.400 euros i la publicació a la col·lecció Poemes d'Edicions Saldonat.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 28, 29 i 30 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: M'encanta.
7: L'escolto tota l'estona.
8: Així és.
4: Imagina Ràdio,
7: la millor selecció musical.
4: Imagina Ràdio.
8: La millor música.
4: Per sentir.

0: 6.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix. I on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
6: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
7: Imagina. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
3: Vuitena edició de Los Rius Sona Festival.
4: Los Rius Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adame. No és Miami.
3: Food Trucks, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: Los Rius Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a losriussonafestival.cat.
2: Música non-stop a Los Rius Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'Agència Catalana de l'Aigua i Ajuntaments Ebrencs acceleren la construcció de bases de laminació per esmorteir la virulència dels aiguats. Els nombrosos danys causats per la borrasca Alice l'octubre de l'any passat han accelerat aquests projectes en alguns dels municipis més exposats. Tot i la seva efectivitat limitada davant d'episodis de grans aiguats, l'ACA estudia fons la seva utilitat com a sistema prioritari per reduir la velocitat dels cursos d'aigua desbordats. A Santa Bàrbara, Urbanisme ha desencallat el projecte de la prevista al barranc del Pelós i l'Ajuntament de la Ràpita treballa per construir-ne una en una antiga cantera del barranc del Solito. Nomen repartirà ulleres homologades per seguir l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Coincidint amb aquesta cita astronòmica, l'empresa amb seu a Deltebre distribuirà ulleres homologades per garantir una observació segura per a tota la ciutadania i visitants. Les ulleres es podran trobar en punts turístics amb més afluència i també a través d'una promoció en supermercats adherits. A més, la campanya inclourà accions informatives per recordar la importància de seguir l'eclipsi en protecció homologada i evitar riscos per la vista, a més d'accions sobre el territori per donar a conèixer els punts de distribució. Pere Carbonell, escriptor de Palma, guanya el 38è Premi Literari Vila d'Ascó amb la novel·la Bombolles de Xampany. Per la seva banda, Joan Carles González de Mataró s'ha emportat el 31è Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó 2026 amb els anells de Saturn. El lliurament dels guardons ha tingut lloc durant la setena nit de la Cultura d'Ascó, on es van presentar més de 350 obres d'autors dels països catalans en les diferents categories. El Premi Literari Vila d'Ascó està dotat amb 3.600 euros i la publicació de l'obra per part del grup Nou Editorial, mentre que el Premi de Poesia Joan Perucho és de 2.400 euros i la publicació a la col·lecció Poemes d'Edicions Saldonat. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 28, 29 i 30 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Gina Radio. Els números 1 de sempre. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Radio.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
0: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671 84 0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900 131 002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El Consell Comarcal del Montsià i Pimec Terres de l'Ebre signen un conveni per dinamitzar l'activitat econòmica. L'acord preveu treballar conjuntament en iniciatives vinculades a la innovació, l'emprenedoria, la qualificació professional i el desenvolupament econòmic de la comarca. La signatura ha comptat amb la participació del president del Consell Comarcal, Sergi Guimerà, el president de Pimec Terres de l'Ebre, Joan Caballol, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta. Des de les dues institucions s'ha destacat la importància de sumar esforços entre administracions i agents econòmics per generar noves oportunitats per a empreses, autònoms i treballadors del territori. El COPATE apropa la gestió dels residus a prop de 300 alumnes del Baix Ebre i del Montsià. La iniciativa té com a objectiu sensibilitzar els més joves en la gestió de residus i fomentar la conscienciació ambiental. Durant la visita, els escolars coneixeran el centre de tractament de residus de Mas de Barberans, així com el funcionament de la planta de compostatge i el procés de transformació de la matèria orgànica en compost. També visitaran la zona de la fracció resta i l'abocador controlat per entendre la importància de separar correctament els residus i reduir l'impacte ambiental. I en agenda, des d'aquest dijous 21 de maig, la cinquena edició del Festival Tocam de Tortosa traurà una dotzena de pianos al carrer i programa una vintena de concerts. Amb aquest instrument com a protagonista i la incorporació de quatre noves localitzacions, fins al 24 de maig el festival viurà els concerts d'artistes com Àlex Alguacil i Yujiko Akagi, Francesco Tristano, Cambras, Carles Benaventrio, la Sant Andreu Jazz Band o Manu Guix. Tocam també seguirà descentralitzat part del cartell amb jornades a les cases d'Alcanar el 4 de juliol. Paral·lelament, el festival ampliarà el projecte Tocam Social per apropar la música a hospitals, residències i centres socials, amb tallers musicals amb la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre, activitats de musicoteràpia amb entitats com l'Associació de Malalts d'Alzheimer o actuacions a l'Hospital Verge de la Cinta, la Santa Creu de Jesús i la Residència Sant Miquel Arcàngel. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Amposta, 28 a Bot, 29 a l'Aldea i 30 graus a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Ja és aquí el nou Malta CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance SA, vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
6: A Econutrients Naturací Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturací, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: Bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de La Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
1: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: No Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Consell Comarcal del Montsià i Pimec Terres de l'Ebre signen un conveni per dinamitzar l'activitat econòmica. L'acord preveu treballar conjuntament en iniciatives vinculades a la innovació, l'emprenedoria, la qualificació professional i el desenvolupament econòmic de la comarca. La signatura ha comptat amb la participació del president del Consell Comarcal, Sergi Guimerà, el president de Pimec Terres de l'Ebre, Joan Caballol, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta. Des de les dues institucions s'ha destacat la importància de sumar esforços entre administracions i agents econòmics per generar noves oportunitats per a empreses, autònoms i treballadors del territori. El COPATE apropa la gestió dels residus a prop de 300 alumnes del Baix Ebre i del Montsià. La iniciativa té com a objectiu sensibilitzar els més joves en la gestió de residus i fomentar la conscienciació ambiental. Durant la visita, els escolars coneixeran el centre de tractament de residus de Mas de Barberans, així com el funcionament de la planta de compostatge i el procés de transformació de la matèria orgànica en compost. També visitaran la zona de la fracció resta i l'abocador controlat per entendre la importància de separar correctament els residus i reduir l'impacte ambiental. I en agenda, des d'aquest dijous 21 de maig, la cinquena edició del Festival Tocam de Tortosa traurà una dotzena de pianos al carrer i programa una vintena de concerts. Amb aquest instrument com a protagonista i la incorporació de quatre noves localitzacions, fins al 24 de maig el festival viurà els concerts d'artistes com Àlex Alguacil i Yujiko Akagi, Francesco Tristano, Cambras, Carles Benaventrio, la Sant Andreu Jazz Band o Manu Guix. Tocam també seguirà descentralitzat part del cartell amb jornades a les cases d'Alcanar el 4 de juliol. Paral·lelament, el festival ampliarà el projecte Tocam Social per apropar la música a hospitals, residències i centres socials, amb tallers musicals amb la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre, activitats de musicoteràpia amb entitats com l'Associació de Malalts d'Alzheimer o actuacions a l'Hospital Verge de la Cinta, la Santa Creu de Jesús i la Residència Sant Miquel Arcàngel.
2: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Amposta, 28 a Bot, 29 a l'Aldea i 30 graus a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
3: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Los Rius Sona Festival.
4: Los Rius Sona Festival.
3: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: Los Rius Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a losriussonafestival.cat. Música non-stop a Los Rius Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El bisbat de Tortosa mostra als fidels la restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del purgatori de la catedral de Tortosa. La restauració, dirigida pel Centre de Béns Mobles de Catalunya, ha permès confirmar que és obra de l'escultor Antoni Ferrer i data de 1714. L'altar, de grans dimensions, està fet de fusta policromada i daurada i la directora de l'organisme, Mireia Mestre, ha destacat l'esforç del bisbat de Tortosa per mantenir un patrimoni eclesiàstic i històrico-artístic tan important i passar-lo a les pròximes generacions amb la seva màxima integritat. La Ràpita rep un viatge d'ambaixadors alemanys per promocionar les Terres de l'Ebre. Fins al 23 de maig, el municipi acull la trobada de l'entitat alemanya Royal Fishing Kinderhilf, que reuneix entre 30 i 40 personalitats del món de l'esport, la pesca i la comunicació especialitzada per promocionar el territori al mercat alemany. Durant l'estada, els participants faran activitats vinculades a la pesca esportiva, el delta, la gastronomia i el patrimoni ebrenc. El president del Patronat de Turisme, Enric Adell, destaca l'impacte promocional d'una acció orientada a posicionar les Terres de l'Ebre com a destinació de turisme sostenible i experiencial. El programa inclou visites culturals, enoturisme, sortides pel riu Ebre i degustacions de producte local. I en agenda, este dissabte 23 de maig, el Perelló acull els 10K i 5K del circuit CCT Running Series Terres de l'Ebre 2026. La cursa començarà a les 7 de la tarda davant del pavelló poliesportiu amb sortida simultània per a les dues distàncies en un recorregut urbà sobre asfalt. La jornada comptarà amb una àmplia implicació de voluntaris, entitats i empreses locals per mantenir l'ambient esportiu i festiu de la cita. Per segon any consecutiu, també s'organitzarà la cursa Kids destinada a fomentar l'esport entre els més petits. Les inscripcions es poden fer fins este dijous a través del web de l'Ajuntament del Perelló. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Amposta, 28 a Bot, 29 a l'Aldea i 30 graus a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura. Es gaudeix i on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre.
4: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
5: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: Al Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
7: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
6: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
7: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El bisbat de Tortosa mostra als fidels la restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del purgatori de la catedral de Tortosa. La restauració, dirigida pel Centre de Béns Mobles de Catalunya, ha permès confirmar que és obra de l'escultor Antoni Ferrer i data de 1714. L'altar, de grans dimensions, està fet de fusta policromada i daurada i la directora de l'organisme, Mireia Mestre, ha destacat l'esforç del bisbat de Tortosa per mantenir un patrimoni eclesiàstic i històrico-artístic tan important i passar-lo a les pròximes generacions amb la seva màxima integritat. La Ràpita rep un viatge d'ambaixadors alemanys per promocionar les Terres de l'Ebre. Fins al 23 de maig, el municipi acull la trobada de l'entitat alemanya Royal Fishing Kinderhilf, que reuneix entre 30 i 40 personalitats del món de l'esport, la pesca i la comunicació especialitzada per promocionar el territori al mercat alemany. Durant l'estada, els participants faran activitats vinculades a la pesca esportiva, el delta, la gastronomia i el patrimoni ebrenc. El president del Patronat de Turisme, Enric Adell, destaca l'impacte promocional d'una acció orientada a posicionar les Terres de l'Ebre com a destinació de turisme sostenible i experiencial. El programa inclou visites culturals, enoturisme, sortides pel riu Ebre i degustacions de producte local. I en agenda, este dissabte 23 de maig, el Perelló acull els 10K i 5K del circuit CCT Running Series Terres de l'Ebre 2026. La cursa començarà a les 7 de la tarda davant del pavelló poliesportiu amb sortida simultània per a les dues distàncies en un recorregut urbà sobre asfalt. La jornada comptarà amb una àmplia implicació de voluntaris, entitats i empreses locals per mantenir l'ambient esportiu i festiu de la cita. Per segon any consecutiu, també s'organitzarà la cursa Kids destinada a fomentar l'esport entre els més petits. Les inscripcions es poden fer fins este dijous a través del web de l'Ajuntament del Perelló. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Amposta, 28 a Bot, 29 a l'Aldea i 30 graus a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Consell Comarcal del Montsià i Pimec Terres de l'Ebre signen un conveni per dinamitzar l'activitat econòmica. L'acord preveu treballar conjuntament en iniciatives vinculades a la innovació, l'emprenedoria, la qualificació professional i el desenvolupament econòmic de la comarca. La signatura ha comptat amb la participació del president del Consell Comarcal, Sergi Guimerà, el president de Pimec Terres de l'Ebre, Joan Caballol, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta. Des de les dues institucions s'ha destacat la importància de sumar esforços entre administracions i agents econòmics per generar noves oportunitats per a empreses, autònoms i treballadors del territori. El COPATE apropa la gestió dels residus a prop de 300 alumnes del Baix Ebre i del Montsià. La iniciativa té com a objectiu sensibilitzar els més joves en la gestió de residus i fomentar la conscienciació ambiental. Durant la visita, els escolars coneixeran el centre de tractament de residus de Mas de Barberans, així com el funcionament de la planta de compostatge i el procés de transformació de la matèria orgànica en compost. També visitaran la zona de la fracció resta i l'abocador controlat per entendre la importància de separar correctament els residus i reduir l'impacte ambiental. I en agenda, des d'aquest dijous 21 de maig, la cinquena edició del Festival Tocam de Tortosa traurà una dotzena de pianos al carrer i programa una vintena de concerts. Amb aquest instrument com a protagonista i la incorporació de quatre noves localitzacions, fins al 24 de maig el festival viurà els concerts d'artistes com Àlex Alguacil i Yujiko Akagi, Francesco Tristano, Cambras, Carles Benavent Trio, la Sant Andreu Jazz Band o Manu Guix. Tocam també seguirà descentralitzat part del cartell amb jornades a les cases d'Alcanar el 4 de juliol. Paral·lelament, el festival ampliarà el projecte Tocam Social per apropar la música a hospitals, residències i centres socials, amb tallers musicals amb la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre, activitats de musicoteràpia amb entitats com l'Associació de Malalts d'Alzheimer o actuacions a l'Hospital Verge de la Cinta, la Santa Creu de Jesús i la Residència Sant Miquel Arcàngel. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Amposta, 28 a Bot, 29 a l'Aldea i 30 graus a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix. I on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
6: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta,
3: 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Consell Comarcal del Montsià i Pimec Terres de l'Ebre signen un conveni per dinamitzar l'activitat econòmica. L'acord preveu treballar conjuntament en iniciatives vinculades a la innovació, l'emprenedoria, la qualificació professional i el desenvolupament econòmic de la comarca. La signatura ha comptat amb la participació del president del Consell Comarcal, Sergi Guimerà, el president de Pimec Terres de l'Ebre, Joan Caballol, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta. Des de les dues institucions s'ha destacat la importància de sumar esforços entre administracions i agents econòmics per generar noves oportunitats per a empreses, autònoms i treballadors del territori. El COPATE apropa la gestió dels residus a prop de 300 alumnes del Baix Ebre i del Montsià. La iniciativa té com a objectiu sensibilitzar els més joves en la gestió de residus i fomentar la conscienciació ambiental. Durant la visita, els escolars coneixeran el centre de tractament de residus de Mas de Barberans, així com el funcionament de la planta de compostatge i el procés de transformació de la matèria orgànica en compost. També visitaran la zona de la fracció resta i l'abocador controlat per entendre la importància de separar correctament els residus i reduir l'impacte ambiental. I en agenda, des d'aquest dijous 21 de maig, la cinquena edició del Festival Toca'm de Tortosa traurà una dotzena de pianos al carrer i programa una vintena de concerts. Amb aquest instrument com a protagonista i la incorporació de quatre noves localitzacions, fins al 24 de maig el festival viurà els concerts d'artistes com Àlex Alguacili, Yujiko Akagi, Francesco Tristano, Cambras, Carles Benaventrio, la Sant Andreu Jazz Band o Manu Guix. Toca'm també seguirà descentralitzat part del cartell amb jornades a les cases d'Alcanar el 4 de juliol. Paral·lelament, el festival ampliarà el projecte Toca'm Social per apropar la música a hospitals, residències i centres socials, amb tallers musicals amb la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre, activitats de musicoteràpia amb entitats com l'Associació de Malalts d'Alzheimer o actuacions a l'Hospital Verge de la Cinta, la Santa Creu de Jesús i la Residència Sant Miquel Arcàngel. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 16 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Amposta, 28 a Bot, 29 a l'Aldea i 30 graus a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
4: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
5: Que bé, quina olor més bona.
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir, oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10 Tortosa o a mésquearquitectura.com.
8: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
9: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
2: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El bisbat de Tortosa mostra als fidels la restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del purgatori de la catedral de Tortosa. La restauració, dirigida pel Centre de Béns Mobles de Catalunya, ha permès confirmar que és obra de l'escultor Antoni Ferrer i data de 1714. L'altar, de grans dimensions, està fet de fusta policromada i daurada i la directora de l'organisme, Mireia Mestre, ha destacat l'esforç del bisbat de Tortosa per mantenir un patrimoni eclesiàstic i històrico-artístic tan important i passar-lo a les pròximes generacions amb la seva màxima integritat. La Ràpita rep un viatge d'ambaixadors alemanys per promocionar les Terres de l'Ebre. Fins al 23 de maig, el municipi acull la trobada de l'entitat alemanya Royal Fishing Kinderhilfe, que reuneix entre 30 i 40 personalitats del món de l'esport, la pesca i la comunicació especialitzada per promocionar el territori al mercat alemany. Durant l'estada, els participants faran activitats vinculades a la pesca esportiva, el delta, la gastronomia i el patrimoni ebrenc. El president del Patronat de Turisme, Enric Adell, destaca l'impacte promocional d'una acció orientada a posicionar les Terres de l'Ebre com a destinació de turisme sostenible i experiencial. El programa inclou visites culturals, enoturisme, sortides pel riu Ebre i degustacions de producte local. I en agenda, este dissabte 23 de maig, el Perelló acull els 10K i 5K del circuit CCT Running Series Terres de l'Ebre 2026. La cursa començarà a les 7 de la tarda davant del pavelló poliesportiu amb sortida simultània per a les dues distàncies en un recorregut urbà sobre asfalt. La jornada comptarà amb una àmplia implicació de voluntaris, entitats i empreses locals per mantenir l'ambient esportiu i festiu de la cita. Per segon any consecutiu, també s'organitzarà la cursa Kids destinada a fomentar l'esport entre els més petits. Les inscripcions es poden fer fins este dijous a través del web de l'Ajuntament del Perelló. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la. La nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
5: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
7: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grates de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
7: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El bisbat de Tortosa mostra als fidels la restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del purgatori de la catedral de Tortosa. La restauració, dirigida pel Centre de Béns Mobles de Catalunya, ha permès confirmar que és obra de l'escultor Antoni Ferrer i data de 1714. L'altar, de grans dimensions, està fet de fusta policromada i daurada i la directora de l'organisme, Mireia Mestre, ha destacat l'esforç del bisbat de Tortosa per mantenir un patrimoni eclesiàstic i historicoartístic tan important i passar-lo a les pròximes generacions amb la seva màxima integritat. La Ràpita rep un viatge d'ambaixadors alemanys per promocionar les Terres de l'Ebre. Fins al 23 de maig, el municipi acull la trobada de l'entitat alemanya Royal Fishing Kinderhilfe, que reuneix entre 30 i 40 personalitats del món de l'esport, la pesca i la comunicació especialitzada per promocionar el territori al mercat alemany. Durant l'estada, els participants faran activitats vinculades a la pesca esportiva, el delta, la gastronomia i el patrimoni ebrenc. El president del Patronat de Turisme, Enric Adell, destaca l'impacte promocional d'una acció orientada a posicionar les Terres de l'Ebre com a destinació de turisme sostenible i experiencial. El programa inclou visites culturals, enoturisme, sortides pel riu Ebre i degustacions de producte local. I en agenda, este dissabte 23 de maig, el Perelló acull els 10K i 5K del circuit CCT Running Series Terres de l'Ebre 2026. La cursa començarà a les 7 de la tarda davant del pavelló poliesportiu amb sortida simultània per a les dues distàncies en un recorregut urbà sobre asfalt. La jornada comptarà amb una àmplia implicació de voluntaris, entitats i empreses locals per mantenir l'ambient esportiu i festiu de la cita. Per segon any consecutiu, també s'organitzarà la cursa Kids destinada a fomentar l'esport entre els més petits. Les inscripcions es poden fer fins este dijous a través del web de l'Ajuntament del Perelló. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
6: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
7: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
8: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
9: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Imagina. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Saps que jo t'estimo igual.
2: Molt, m'agrada molt.
3: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
2: Tota l'estona. No puedo
4: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Col·loquen tres llambordes Stolperstein a Benifallet per recordar els veïns deportats als camps de concentració nazi. Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són tres veïns del municipi que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. A l'homenatge, en un acte emotiu i amb presència de familiars, també s'ha sumat el nom de Francisco Margalef, que ja té una llamborda en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler ha remarcat els valors democràtics que defensaven aquestes víctimes, especialment entre el jovent. Segons ha dit, el públic prioritari són les generacions més joves i els hem d'explicar que no podem repetir segons quins episodis de la història. Actualment, Catalunya té 762 llambordes, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872. Deltebre inicia este mes de maig la commemoració dels 50 anys del municipi amb un ampli programa d'activitats que s'allargarà fins al 2027. La celebració combinarà memòria històrica, cultura i participació ciutadana per recordar la segregació de Tortosa i l'evolució del poble durant les darreres dècades. Entre les propostes previstes hi haurà exposicions, rutes històriques, activitats escolars, podcast, debats i un bosc del cinquantenari amb la plantació de 50 arbres. El projecte, coordinat per Elena Fabra i treballat conjuntament pels grups municipals, vol implicar totes les generacions i reforçar la identitat del municipi. La commemoració culminarà amb un gran acte institucional sota el lema 1977-2027, 50 anys. L'estadi Josep Otero de Tortosa serà l'escenari d'un acte en record a Antonio Serrano Royo este dissabte 23 de maig. El primer homenatge a Serrano, el bomber mort l'estiu passat durant les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Paüls, començarà a 11:15 del matí amb un partit entre amics i excompanys d'equip, de qui també va ser porter en diversos clubs ebrencs. A les 11:30 es faran els parlaments institucionals i familiars i, posteriorment, es disputarà un segon partit entre el Club Futbol Tortosa Ebre i una selecció de jugadors vinculats als equips on Serrano havia jugat. L'acte reunirà familiars, amistats, companys i representants institucionals per recordar la seva figura i el seu compromís amb el servei públic. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Col·loquen tres llambordes Stolperstein a Benifallet per recordar els veïns deportats als camps de concentració nazi. Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són tres veïns del municipi que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. A l'homenatge, en un acte emotiu i amb presència de familiars, també s'ha sumat el nom de Francisco Margalef, que ja té una llamborda en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler ha remarcat els valors democràtics que defensaven aquestes víctimes, especialment entre el jovent. Segons ha dit, el públic prioritari són les generacions més joves i els hem d'explicar que no podem repetir segons quins episodis de la història. Actualment, Catalunya té 762 llambordes, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872. Deltebre inicia este mes de maig la commemoració dels 50 anys del municipi amb un ampli programa d'activitats que s'allargarà fins al 2027. La celebració combinarà memòria històrica, cultura i participació ciutadana per recordar la segregació de Tortosa i l'evolució del poble durant les darreres dècades. Entre les propostes previstes hi haurà exposicions, rutes històriques, activitats escolars, podcast, debats i un bosc del cinquantenari amb la plantació de 50 arbres. El projecte, coordinat per Elena Fabra i treballat conjuntament pels grups municipals, vol implicar totes les generacions i reforçar la identitat del municipi. La commemoració culminarà amb un gran acte institucional sota el lema 1977-2027, 50 anys. L'estadi Josep Otero de Tortosa serà l'escenari d'un acte en record a Antonio Serrano Royo este dissabte 23 de maig. El primer homenatge a Serrano, el bomber mort l'estiu passat durant les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Paüls, començarà a 11:15 del matí amb un partit entre amics i excompanys d'equip, de qui també va ser porter en diversos clubs ebrencs. A les 11:30 es faran els parlaments institucionals i familiars i, posteriorment, es disputarà un segon partit entre el Club Futbol Tortosa Ebre i una selecció de jugadors vinculats als equips on Serrano havia jugat. L'acte reunirà familiars, amistats, companys i representants institucionals per recordar la seva figura i el seu compromís amb el servei públic. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Col·loquen tres llambordes Stolperstein a Benifallet per recordar els veïns deportats als camps de concentració nazi. Antonio Povill, Tomàs Salaet i Joaquín Cid són tres veïns del municipi que des d'aquest dissabte tenen una llamborda Stolperstein al seu poble natal. A l'homenatge, en un acte emotiu,

0: i en presència de familiars, també s'ha sumat el nom de Francisco Margalef, que ja té una llamborda en un altre municipi. El conseller Ramon Espadaler ha remarcat els valors democràtics que defensaven aquestes víctimes, especialment entre el jovent. Segons ha dit, el públic prioritari són les generacions més joves i els hem d'explicar que no podem repetir segons quins episodis de la història. Actualment, Catalunya té 762 llambordes, una xifra que el govern elevarà enguany fins a les 872. Deltebre inicia este mes de maig la commemoració dels 50 anys del municipi amb un ampli programa d'activitats que s'allargarà fins al 2027. La celebració combinarà memòria històrica, cultura i participació ciutadana per recordar la segregació de Tortosa i l'evolució del poble durant les darreres dècades. Entre les propostes previstes hi haurà exposicions, rutes històriques, activitats escolars, podcasts, debats i un bosc del cinquantenari amb la plantació de 50 arbres. El projecte, coordinat per Elena Fabra i treballat conjuntament pels grups municipals, vol implicar totes les generacions i reforçar la identitat del municipi. La commemoració culminarà amb un gran acte institucional sota el lema 1977-2027, 50 anys. L'estadi Josep Otero de Tortosa serà l'escenari d'un acte en record a Antonio Serrano Royo este dissabte 23 de maig. El primer homenatge a Serrano, el bomber mort l'estiu passat durant les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Paüls, començarà a 11:15 del matí amb un partit entre amics i excompanys d'equip, de qui també va ser porter en diversos clubs ebrencs. A les 11:30 es faran els parlaments institucionals i familiars i, posteriorment, es disputarà un segon partit entre el Club Futbol Tortosa Ebre i una selecció de jugadors vinculats als equips on Serrano havia jugat. L'acte reunirà familiars, amistats, companys i representants institucionals per recordar la seva figura i el seu compromís amb el servei públic. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.